0: Ambas son correctas.
1: Ambas son correctas, sin ninguna duda.
0: Y ahora vamos con las mascotas del Mundial, que es una pregunta nuestra tradicional ya. ¿Qué es lo más raro que veas en Naranjito? A, sus inquietantes ojos. B, su gran sonrisa. C, ese color naranja chillón.
1: Eso porque se parecía demasiado a Trump, los dos son naranjas.
0: Y ahora para ti, ¿quién es el gran filósofo del fútbol? A, Valdano. B, Luis Aragonés. C, Sergio Ramos.
1: Sin ninguna duda, Valdano.
0: Ahora vamos con una de grandes pensadores y fútbol. ¿De quién es esta frase? Lo que más sé sobre la moral y las obligaciones de los hombres se lo debo al fútbol. A, Sartre. B, Camus. C, Umberto Eco.
1: Yo lo sabía. Yo creo que es Camus.
0: Correcto, sí. Correctísimo.
1: Era muy hincha de fútbol, sí.
0: Eso es. Tú que eres un escritor de reconocido prestigio, ¿a qué jugador incluirías en uno de tus manuscritos? A Cruyff. B, a Maradona. O C, a Iniesta.
1: Ah, de esos tres a Maradona, sin duda.
0: Vamos con la última. Seguimos con célebre frase de filósofos. Gasté mucho dinero en coches, mujeres y alcohol. El resto lo malgasté. ¿Quién dijo esta frase?
1: George Best.
0: Correcto, no me has dejado más opciones. Pues muchas gracias.
2: Lo tenías clarísimo. Benjamín, mil gracias. Luego hacemos el recuento de los puntos. Creo que has estado muy alto en el ranking.
1: Muy top.
0: Está arriba.
2: Espero que hayas estado
1: encantado
2: de la vida aquí. Nosotros desde luego que sí. Muchas gracias. Y fuera del Mundial tenemos muchas más noticias, las contamos ya con Pedro Molina. Buenas, Pedro.
3: ¿Qué tal? Muy buenas. Así es, empezamos con más fútbol, renovación en el Real Madrid, Rüdiger un año más hasta el 30 de junio de 2027. En Madrid se está presentando ahora mismo el Gran Premio de España de Fórmula 1, recordemos, circuito de Madrid, carrera el domingo 13 de septiembre, viernes y sábado, entrenos, fútbol, sala, la Liga, la final de la Liga comienza hoy con el Barça del Pozo a las 9 en el Palau, al mejor de 5. En tenis, Wawrinka ha invitado a Wimbledon como Serena y Venus Williams, que jugarán en doble. Rafa Jodar no va a estar en Queens por molestias abdominales, mientras que Davidovich jugará con Cameron Nordi en breve. También lo hará en Berlín Paula Badosa ante la neerlandesa Lammens.
2: Te lo ponemos complicado, Pedro.
3: No pasa nada.
2: Para echar el cierre, hoy tenemos la firma del director de tablero deportivo, Miguel Ángel Méndez. A ver si nos levanta un poco el ánimo después de lo de ayer.
4: Veréis, tengo la sensación que estamos madurando. Y lo digo por el fútbol. Después de lo de anoche, que sí que fue un bajonazo empatar a cero ante Cabo Verde, aunque, mira, luego también hicieron lo mismo Uruguay y Arabia Saudita, y es como si no hubiera pasado nada. Estamos todos en la casilla de salida. Digo que estamos madurando porque, en condiciones normales, estoy seguro que hoy entre todos le estaremos prendiendo fuego a la selección. Lamine ya no sería el mejor, Pedri no le queda magia, Rodri es un jugador al borde de la retirada y De La Fuente sería un señor desactualizado. Pero no, veo que mantenemos el equilibrio, veo que asumimos que no todos los días uno puede estar brillante, que no te sale nada por más que te empeñes. Más o menos como en la vida de cualquiera de nosotros. Y aquí quiero meter al periodismo. Recuerdo que tenemos la obligación de contar las cosas desde la honestidad, con sentido crítico, por supuesto, pero sin perder el foco ni querer ser protagonistas, porque los protagonistas son ellos. Así que observo con cierta alegría y sorpresa que mantenemos esa confianza en estos chavales y en su entrenador. Yo, por si acaso, aviso, de este barco, del de la selección, yo no me bajo. Que ganar es difícil y hacerlo siempre es todavía mucho más complicado. El domingo nos vamos a sacar la espina, no tengo dudas. O eso creo yo. Que paséis buen día, adiós.
2: Gracias, Méndez. Nos despedimos ya. Oye, de repente tiene una fantasía, un cierre Benjamín Prado para la próxima. No lo sé, ahí la dejo.
1: Bueno, a mí me encantaría, pero esta vez ganando, si es posible.
2: Venga, lo gestionamos. Nos vamos, un recordatorio. Hoy tenéis maratón de tablero deportivo por resarciros de lo de ayer desde las 8:30 hasta las 5 de la mañana, sin parar, con Miguel Ángel Méndez y Silvia Verde. Hasta mañana.
5: Especial Campeonato Mundial de Fútbol 2026 en Radio 5.
6: Radio Diari Migdia, Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
7: És la 1:30. Ja ho escoltau, unes 200 persones s'han concentrat davant el Parlament en suport a les reivindicacions de les educadores de 0 a 3 anys. Avui sí que han anat a la vaga després que un error burocràtic els impossibilitats la setmana passada. Reclamen, recordem-ho, l'equiparació de les condicions laborals i un conveni autonòmic que blindi aquesta igualtat de condicions. No ha estat aquesta, però, l'única mobilització del dia. També s'han manifestat els metges, que acumulen amb la d'avui 32 jornades de vaga. Escoltem Carolina Pérez, vicesecretària del CIMEVAL.
8: Que l'únic que volem és que el pacient tingui una sanitat de qualitat. I ara mateix no la té. No la té perquè té metges agotats. I això no s'atura.
7: Avui és dimarts 16 de juny. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassam titulars amb Aina Escandé. Restriccions a la serra per l'eclipsi.
9: Ho ha anunciat Marga Proens al Parlament. La presidenta del govern subratlla, però, que seran els tècnics els qui decidiran on i com es restringeix el trànsit per garantir la seguretat dia 12 d'agost. Rebutja la proposta de Més de tancar l'accés al paratge natural durant 24 hores.
10: I els tècnics m'ho diran de quina manera se poden reduir o restringir els accessos a la serra de Tramuntana. La seguretat sempre, per aquest govern, va davant de tot.
7: Picornell tampoc declara avui.
9: L'expresident del Parlament interposa un recurs d'apel·lació a l'Audiència Provincial i rebutja donar la seva versió davant el jutge fins que es resolgui el recurs. Alega que la denúncia interposada pel diputat de Vox, Jorge Campos, per injúries no es concreta.
11: Crec que de nou tassa valentia, ens han tractat de covards, però no, venim aquí perquè som valents, perquè volen que no, això no passi a cap company més nostre i a tirar cap endavant.
7: I en els esports?
9: El cap de negoci del Mallorca, Alfonso Díaz, diu que Martín de Michelis continua sent entrenador de l'equip, però obri la porta a la seva sortida si un altre club paga la clàusula de rescissió del seu contracte. Mentrestant, creix el malestar entre les penyes per com està gestionant el club la situació.
7: Moment ara de conèixer la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
12: Bon dia. Avui a les Illes Balears pugen lleugerament les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 33 graus a Palma, 30 a Maó, 28 graus a Eivissa i 26 a Formentera. Avui predomina el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Demà dimecres, temperatures en lleuger ascens. 32 graus a Palma, 30 a Eivissa, 28 graus a Maó i 27 a Formentera. Continuarà el temps estable i serà un dia càlid. Predominarà el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Al matí s'esperen boires, especialment als litorals. Temperatures mínimes de 18 graus a Maó i 20 graus a Palma i a Eivissa. És una informació d'AEMET.
7: Això és tot per ara. Nosaltres tornem a les 2:10. Us deixem ara en Punt de Fuga amb Paula Bendito.
13: Punt de Fuga. Les Illes des d'una altra perspectiva.
14: Bon dia, això és Punt de Fuga, el magazín de Ràdio Nacional a les Illes Balears que tracta d'acostar-vos la realitat de les illes des d'una altra perspectiva. Avui tenim, com cada mes, una entitat de la xarxa per a la inclusió social. Parlarem també amb el nostre col·laborador, Albert Darder, sobre l'eclipsi, l'estiu astronòmic i del dia on el cel s'amaga més tard. I no és el del solstici. I per acabar farem també un guait a les xarxes, com cada dimarts. Avui parlam d'un campaner que ha nedat des de Cabrera fins a Serràpita, de la indignació dels mallorquinistes sobre la possible sortida de Michelis i també sobre gastronomia. José Miguel Blasco el control tècnic. Vos saludo, Paula Bendito. Començam. Ho dèiem, cada mes ens visita una entitat de la xarxa per a la inclusió social EAPN i avui és el torn de Naum, un projecte socioeducatiu que va néixer l'any 2000 per atendre infants i famílies de la barriada de Son Roca de Palma que es troben en situació de dificultat. Però ja han arribat també a Son Rapinya i Camp d'en Serralta. Per parlar de la feina que fam, rebem avui els nostres estudis Vanessa Heras de la Rosa, la seva directora gerent. Bon dia.
15: Hola, bon dia, Paula.
14: I també Yolanda Mancito, coordinadora de programes familiars i psicomotricitat. Bon dia.
16: Bon dia.
14: Més de 25 anys de trajectòria, ja sou 34 professionals i l'any passat vareu atendre 1.300 persones. Quin és l'objectiu de Naum?
15: Bé, l'objectiu és sobretot prevenir que l'infància i la joventut tinguin un futur millor, i això se fa amb educació i formació des de ben petitons. I ara bé, abans varen començar en el seu principi en nens d'adolescents, però varen veure que això s'havia de fer des del principi i ara ja tenim des de nadons. I també orientar i ajudar les persones a tots els serveis i tots els drets que tenen que puguin accedir, perquè de vegades hi ha drets als que nosaltres no sabem que tenim accés i necessitant ajuda per ajudar, per arribar en aquests jocs, doncs des de nou també fem aquesta feina d'accés, d'ajudar en l'accés de les persones als seus drets fonamentals de la vida al Maco aquí a Mallorca.
16: I per què Sant Roca? Quina és la realitat d'aquesta barriada que va fer necessari que aparegués Naum?
15: Bueno, Sant Roca era un barri on ja estaven situades les Germanes de la Caritat, estava Càritas i estava la parròquia de Sant Roc, i de ver l'any 99 varen detectar aquesta necessitat de que sobretot la gent jove estava al carrer tingués un joc on anar-hi. De fet, Naum vol dir això, joc d'acollida. I se va, bé, el primer que se va decidir fer això, activitats, les hores baixes, joves del barri, que els mateixos joves varen ajudar a pintar i fer el centre, que va ser una sessió del govern balear, de la Conselleria d'Educació. I per altra banda, formació en joves, en aquest cas el curs de jardineria, que, bueno, fontaneria, el que deia, fontaneria i climatització, que hi havia una necessitat bastant gran de formació d'aquests joves. I sobretot era evitar això, que estiguessin al carrer. Després se va veure que havien de baixar les ràtios d'edat, ampliar l'estiu perquè aquestes persones estiguessin dins el centre i protegides i no estiguessin tot el dia fora carrer, perquè allà es veu que ara hi ha un parc enorme, hi ha moltes activitats, però no hi havia molt de jocs excepte el futbol, que això sí que ha estat sempre al barri.
16: I quin és el perfil de persones que teniu?
15: Hi ha de tot classe de perfil. Tenim persones d'adultes i sobretot el que més atenem són infants i joves, però tenim un perfil molt variat de persones d'aquí, de Sant Roca, de tota la vida, persones migrants, persones d'ètnia gitana, tenim persones nouvingudes de fa poquet que ens demanen venir a activitats a través de demanda de l'escola o de serveis socials. Tenim un perfil molt ampli i a l'estiu aquest perfil encara s'amplia més, perquè de vegades venen persones d'altres barris a demanar escola d'estiu, i tenim un perfil variat.
16: I com ho feis d'aquesta gestió d'anar fins a altres barris i atendre? Quines activitats en concret oferiu?
15: Bueno, això se fa a demanda de l'Ajuntament de Palma, que volia actuar en altres barris a part des de Sant Roca a través d'un conveni que se diu Conveni Singular, que va signar en diverses entitats. I a nosaltres, a part de Sant Roca, ens va tocar anar al barri de Son Repinyers de Vileta, que ja hi teníem activitats allà, i al barri de Camp de Serralta. I les activitats se fan, no les decideix Naum ni l'Ajuntament, sinó que se fa una comissió, Ajuntament amb entitats del barri, i se mira quines necessitats hi ha. Hi ha barris que necessiten activitats per gent jove i famílies, altres per joves només, altres per infants, petitons, vull dir, depèn de cada barri, se tria i se fa. I després hi ha tot lo comunitari, que se fa a l'Associació de Veïnats dels Barris, se fa tot lo comunitari, qualsevol activitat, festa, amb l'equip de metge també, de l'equip de la Vileta, també hi participen molt. I bueno, se fa una demanda de cada any, se fa un nou estudi i se tria si continuen o canviem.
16: Tu, Yolanda, coordines, no?, tots aquests programes a Sant Roca. En concret, què oferiu a les famílies?
17: Bueno, nosaltres apostem molt per un acompanyament a nivell, sobretot preventiu, a l'etapa 0-3 anys, no? Cada vegada més estem convençuts de que si s'acompanya i s'ajuda a les famílies a que hi hagi un vincle el més saludable possible entre mare i infant, no? Un vincle respectuós, amorós i en connexió, a pesar de, no?, de les dificultats, no?, que poden tenir, pues, les persones que acompanyem, i això inclou, a part d'acompanyar-les a nivell grupal, sobretot també fer que entre elles generin xarxa, no?, aquestes famílies, aquestes mamàs. Si aquestes mamàs van fent una feina entre elles i a nivell grupal, de cada vegada tenir, a pesar ja, com dic, de les dificultats, una connexió en el seu bebè, no? una mirada més propera, no? Un contacte, més presència, a pesar de que moltes pues, això, no? Pues, tenen feina, tenen més fills, no? I tenir un espai com el que tenim, on tenen una hora, dues setmanals, on s'afavoreix, no? Aquest joc, aquesta connexió, aquesta mirada, aquesta presència, no? On connecten amb altres mamàs, també veuen altres models, no? Fan tribu i bueno, ja vos dic com una manera molt, molt, molt preventiva de que fer que aquests infants, cada vegada que van cresquent, tinguin més recursos emocionals, tinguin més recursos de resiliència, no? I en general se vagin convertint en joves i adults pues, més saludables, no?
16: I per què estan tan important aquesta etapa de 0-3?
17: Bueno, perquè diguem que l'etapa de 0-3 anys és quan se genera un poc a través, sobretot, de les figures importants que ens acompanyen, ja siguin pare, mare o persones cuidadores, és on se genera un poc la base, no, de lo que serà la futura personalitat, no? Van quedant aquestes experiències que passam durant la primera etapa, maldament la majoria de nosaltres no mos en recordam, van quedant gravades, no?, en el nostre subconscient. Per tant, si a l'etapa 0-3 o fins i tot 0-6 hem rebut un acompanyament amorós, en presència, on mos han sentit escoltats, on estimulats, quan toca i demés, pues cada vegada mos aniran convertint en adults, pues, com dic, no?, més regularment, emocionalment regulats, més saludables, amb més recursos per afrontar les adversitats de la vida i sobretot també com que la Vanessa estarà d'acord, com una gran prevenció de la futura salut mental adulta. Sí. Mm-hmm.
16: Se tracta també, entenc, un poc de rompre el cercle de la vulnerabilitat, no? Si mm-hmm. els teus pares són vulnerables, que tu no estiguis condemnat a ser-ho també en un futur. No sé en quin sentit això se pot potenciar. Més pares que això que no hauria de passar perquè tothom té accés a una educació i a progressar socialment, però a vegades això no passa. Quan tu a casa teva tenen més dificultats, igual no te pots permetre estudiar una carrera i després acabes també tenint una pitjor feina. No sé com se pot solucionar això també.
15: És rompre el cercle, que diuen nosaltres. O sigui, és vera que si tu neixes en un espai vulnerable tens moltes més possibilitats de tenir el mateix. Què feim nosaltres? Doncs sobretot educar, reforç escolar, educar les famílies, donar-los eines, que és com diuen a Yolanda. Si ja comences des de ben petits i fas un vincle i fas que aquesta mare o aquest pare ja vegin que el seu fill té una necessitat especial, que té una necessitat d'aprendre una cosa, perquè no tots tenim les mateixes eines a la vida. I aquest procés continua, i en el nostre cas tenint la sort de continuar, de tenir psicomotricitat, després un centre obert, després un reforç escolar, i aquesta família pot continuar amb altres activitats a mesura que el seu nen o nena creix. I això ajuda a crear un vincle molt important de les famílies en Naum i de Naum amb els infants, i que creïn en nosaltres. I evitar, doncs, el que tu deies, que encara que hagis nascut en un espai vulnerable puguis tenir oportunitats a la vida. Per exemple, nosaltres ara ja tenim els primers casos d'infants, que ja són adults, doncs que ja han estudiat unes FPs superiors per treballar el tema sanitat, per exemple, i els agrada molt. Tenim una nina ara que vol ser advocada, que ha acabat el batxiller, vull dir que comences a veure fruits, però és vera que és llarg. És algo que comença, com deia la Yolanda, quan som més petits, i per això hem volgut tirar enrere la prevenció i des de que són bebès, perquè a mesura que fas més feina amb ells durant més anys veus més fruits i més positius. Sempre pot passar alguna cosa i que se desviï la situació, però en general és vera que és el procés que ens està funcionant quan fas molt d'any de feina i quan les famílies estan obertes a deixar-se ajudar en aquesta feina.
16: I heu notat un increment d'aquesta vulnerabilitat pel problema de l'habitatge, per l'encariment de la vida i teniu més famílies?
17: Sí.
15: Actualment jo te diria que des del Covid hem notat molt de problemes de temes de salut mental, molt d'augment entre joves i infants. També crec que no ajuda gens la situació econòmica, estan amb pares i mares que fan feina, perquè ara mateix hi ha feina, però sí que és una feina amb molts sous precaris, en el sentit de que no els hi basta per arribar a final de mes, de que el lloguer ha pujat. Un exemple és que Son Roca fa 10 anys o 8 anys els lloguers eren entre 250 i 400 euros i ara això ja no existeix, o sigui, 1.000 euros, venen pisos quasi 300.000 euros, vull dir, la situació ha canviat molt i els fills i les filletes veuen els seus pares que ho passen malament, i això també ells ho passen malament i se nota, venen amb angoixes, amb problemes de casa, i hi ha nins que ho expressen més i hi ha nins que els hi costa més, i aquí estem nosaltres per intentar acompanyar-los en aquest procés també, perquè ells siguin feliços en el moment que també que estan amb nosaltres i que facin activitats o passin bé i se'n vagin a casa contents. Però sí que és vera que no tant, que hi ha molt de problemes de salut mental, tant els pares i les mares com els infants.
16: I en aquest sentit, necessitau més suport o algun tipus de recolzament per oferir aquesta ajuda per abordar aquest tema de salut mental? No sé...
15: Sí, nosaltres tenim una subvenció, però no mos dona per pagar, per exemple, un psicòleg a jornada completa. O sigui, mos dona per pagar una mitja jornada un psicòleg i una psicoterapeuta una altra mitja jornada. Sí que és vera que crec que totes les entitats tenim el mateix problema. Mm-hmm. I que és un problema també de qüestió econòmica, que no, nosaltres fem derivacions quan s'han de fer o quan s'hagin de fer, lògicament, però les llistes d'espera de públiques són llargues ara mateix per anar a l'ISMIA, per exemple, i tu te trobes el cas ja, o sigui, un intento autolític o un maltractament, un abús, i has d'anar coordinant amb menors, amb l'ajuntament, amb serveis socials, tota aquesta feina, perquè nosaltres en la nostra petita aportació no basta. Fent lo possible, ajudar amb les famílies que més ho necessiten, però no és suficient.
16: I de super necessària la vostra feina. Moltíssimes gràcies per venir. Ho hem de deixar aquí, Vanessa Heras de la Rosa, directora gerent de Naum, i Yolanda Mancito, coordinadora de programes familiars i psicomotricitat. Moltíssimes gràcies per venir.
15: A vosaltres.
17: Gràcies a vosaltres.
13: A punt de fuga. Obrim la finestra.
16: I avui rebem els nostres estudis d'Albert Dardé, col·laborador de Meteo de les Illes. Bon dia, Albert.
18: Molt bon dia, Paula. Com estàs?
16: Molt bé. Avui hem de parlar de l'esdeveniment de l'any o del segle, no? Aquest eclipsi de l'agost. Què ens pot dir? Com ens hem de preparar per poder veure l'eclipsi?
18: Ai, que puguet que queda, que puguet.
16: Sí.
18: Anem a veure. Hem de saber seleccionar bé la zona, perquè el sol es tira molt baixet, 2-3 graus per damunt l'horitzó. Per tant, hem de tenir unes vistes molt obertes, sense obstacles, sense pràcticament muntanyes, perquè no serà un eclipsi mirant per amunt, serà mirar lateralment, ja serà en posta de sol, i per tant són uns quants factors que hem de tenir en compte.
16: I ho hem de tenir preparat, si podem evitar desplaçaments, millor, no?, perquè tothom anirà cercant aquest eclipsi, que és a més molt especial. Per què és tan especial aquest esdeveniment d'enguany?
18: Té diversos motius. El primer és que és el primer eclipsi que se produeix amb una fase de totalitat sobre les Illes Balears, totes elles, el primer des del 1905. Per tant, 121 anys. És a dir, ja fa generacions que no ho han vist en això. Segona, així com has tirat sol, ens aposta, és a dir, que si cada dia, diàriament, una posta de sol ja és un motiu fotogènic d'inspiració, imagineu-vos veure una posta de sol eclipsada, veure una boia negra que s'amaga dins la mà. I tercera, que és que justament cau en ple període vacacional de moltíssima gent, no? I en temporada alta. Per tant, pareix que mai millor dit, s'ha alineat tots els astres per tenir aquí l'espectacle.
16: Totalment. És a dir, clar, si anar a veure la posta de sol està foradada, ja és complicat.
18: Imagina't.
16: Si qualcú té aquesta idea d'anar a veure l'eclipsi està foradada, igual ja ha de començar a acampar, perquè serà impossible arribar a llocs de la serra. De fet, s'està fent com un pla de contingència per evitar massificació. Serà gros, això.
18: Jo és que tinc un problema. Jo soc de Zoya i encara no sé on m'edificar. Perquè és que miris on miris, dic, estirà petant de gent.
16: Ja.
18: No sé on he d'anar encara per voler-ho. No sé si ficar-me dins la mà, llogar una lanxa, una barqueta, no ho sé, no ho sé.
16: Ja, serà complicat. Jo crec que... i puc anar a ser ràpida, jo estiuets a ser ràpida, i des d'allà també se podrà veure, crec,
18: veurà,
16: no?
18: Lucas...
16: Crec que he de baixar un poc cap a sa Coloni.
18: Sí, a partir de llevant de sa badia de Palma, és a dir, atracant-nos cap a l'aeroport, a partir d'allà sí que sa visibilitat se veurà, perquè és sa zona plana que hi ha entre es Galatzó i sa Dragonera, que ja no ha relleu i se pot veure perfectament com el sol s'amaga.
16: Hi ha molt de mapes, no? Hi ha simulacions que qualsevol les pot trobar, sí, a internet per... per planificar, no?
18: A una pàgina mateixa del govern, per exemple, que hi ha un mapa fet en sombres, en col·laboració amb l'Institut Geogràfic Nacional, i va molt bé, a més molt diuen les hores exactes, el minutatge, és a dir, que no m'ho podem perdre.
16: Després, Albert, hi ha una cosa que hem de tenir en compte, no? Que tu ho apuntaves la darrera vegada que vares passar per aquests estudis,
18: sí,
16: que no estigui nigulat aquell dia.
18: Ai, Déu meu, ai, Déu meu. Com... sí, jo me fa por que hagi sobretot calitja cap per, sí, baixes. És que és això, ja no que faci bon temps o mal temps, perquè se suposa que en ple mes d'agost el cel està clar. El problema és a les zones baixes, a l'horitzó, que de vegades hi ha turbulència, no? I, i per poc que sigui ja mos espanya. Han de tenir sort, a menys si és un dia que fa vent, que ho hagi raspallat tot i estigui com una patena. A menys si és un dia que bufis ponent el mestral, ja posats a demanar bona visibilitat.
16: 12 d'agost, no? Jo crec que tothom ja té marcat aquell dia en el calendari, però encara no ho havien dit, 12 d'agost, aquest eclipsi total de sol, perquè si mos ho perdem, quan podria tornar a haver-hi, no?, un altre eclipsi total de sol?
18: Total, damunt les illes, m'on han d'anar en el 2180.
16: Clar, ja no ho veurem.
18: No crec que estiguem aquí, tu i jo. Està un poc difícil.
16: Sí, està complicat, així que...
18: i el nostre fin i el nostre net.
16: Hem de resar, no?, perquè tot surti bé aquell dia.
18: Sí, perquè l'any que ve a un altre eclipsi total, però aquest només fregarà al sud de la península, la zona de Cádiz, Gibraltar, al nord d'Àfrica. Per tant, aquí ens quedarem amb una parcialitat del 88-89%.
16: I ara, Albert, cada dia ja arribam a l'estiu astronòmic, no? Cada dia és un poc més llarg.
18: Té més portes del solstici, que és dia 21. Ara és quan ve el dia més llarg de l'any, però el dia que el sol s'amaga més tard no és el solstici.
16: Ah, no?
18: És dia 27-28. És a dir, a les hores baixes encara els hi queden 10 dies d'allargar-se una miqueta més. Estem parlant de segons, una cosa inapreciable, però tècnicament l'hora baixa més llarg el tindrem d'aquí uns 10 dies.
16: I després ja començarà a escurçar el dia, no?
18: Sí.
16: A mi me'n fa molta pena cada... a finals d'agost, ja que el dia comença a ser més,
18: sí,
16: curt.
18: Clar, ara no se nota perquè és molt llarg el dia, però...
16: no, llarguíssim,
18: sí,
16: ara és dia.
18: A partir de setembre-octubre, cada dia té una mossegada de 3 minuts, no? I aquí és quan se disparen les depressions, la melancolia, i quan t'has canvi d'hora, ja ni te cont, que, per cert, el pròxim pic que vengui aquí, ja passa tardor, podrem obrir el meló del canvi d'hora, perquè, com altres coses dins del món de la política, se va quedar en el limbo, que no sabem si això del canvi d'hora ja s'haurà quedat, eres darrer, eres penúltim, què passarà? Se'm va aixecar molt i s'ha quedat el tema així.
16: Idò, ho veurem, Albert, com apuntaves això, ja serà esta temporada que ve, perquè a partir de juliol ja començam amb la temporada d'estiu,
18: sí,
16: així que la darrera vegada que passes per aquests estudis, aquesta temporada, el Manco.
18: Sí, m'ho veurem per setembre, i serà un plaer, i espero que en temperatures més fresquetes.
16: Moltíssimes gràcies, Albert, per aquesta temporada.
18: Gràcies.
13: A punt de fuga, Guaitam a les xarxes.
16: I com cada dimarts acabam fent un guait a les xarxes i ho feim amb Aina Escandell, bon dia.
19: Bon dia.
16: I amb Enrique Mas, bon dia.
20: Bon dia.
16: Avui què tenim?
19: Idò, i avui parlam d'un al·lot que ha nedat des de Cabrera fins a Serràpita.
20: També del descontent entre els mallorquinistes pel tema de la partida de Michelis i d'una croqueta amb segell en Balears.
21: Me metí en el mar a las 6:30 de la mañana para nadar 25 kilómetros en mar abierto. Todo empezó.
19: Començam, ho sentiu, amb el vídeo d'aquest lot mallorquí que ha fet aquest repte. Ell és Sebastià Coves, és campaner, i fa dues setmanes va nedar de Cabrera a Serràpita. Igual ho heu vist perquè el vídeo que escoltàveu s'ha fet bastant viral.
16: Sí, ja ho he vist. A més, ho feia per una causa benèfica, no?
20: Sí, 3.000 likes ja té la publicació. Ha comptat amb patrocinadors i amb el suport de la gent per ajudar la protectora El Perro Verde. Ha pogut parlar amb ell i m'ha contat que aquesta idea no se li va ocórrer fa dos dies, sinó que ve d'enfora.
0: Bueno, és una cosa que sempre havia volgut fer des de petit. Més que volgut fer, me pareixia que havia de ser una locura. I una cosa que sempre havia dit, això ha de ser guai, a més hi ha altra gent que ho ha fet ja, i això sempre t'anima a veure que és possible.
16: I com s'ha preparat per fer una cosa així?
19: Idò, vos sorprendrà. A més d'un, en Sebastià diu que ha anat fent entrenaments de natació d'una hora, una hora i mitja.
0: Fent entrenaments de natació, lo millor 3 o 4 setmanals, d'una horeta o una horeta i mitja, però tampoc és que m'hagi matat molt, perquè al final una anedada així és un repte pràcticament més mental i espiritual que físic. Mai havia fet més de 10 quilòmetres, mai ho havia fet, i ja varen sortir 24,8 exactament.
16: De mai haver fet més de 10 quilòmetres a fer-ne 24,8.
19: Exactament, Paula. Més de 10 hores nedant. Jo no sé si tu podries. Jo no. En Sebastià...
16: No,
19: jo
16: no.
19: En Sebastià ha volgut aprofitar l'ocasió i vincular la seva sessió de natació de 24,8 quilòmetres a una causa benèfica. Com dèiem, ha recaptat uns 800 euros venent camisetes i utilitzant les propines que li deixaven els clients al centre de busseig on fa feina, però espera arribar fins als 2.000 quan faci el donatiu final.
16: I ho ha fet acompanyat, no?
20: Sí, tres persones més el seguien amb una barca i li anaven subministrant hidratació i menjar quan tocava.
0: Tenia la sort de que tenia un bon equip, i això és primordial, que m'anaven gestionant ells els descansos i la nutrició i la hidratació. Per tant, jo és un tema que d'això no me vaig de preocupar gens, i això ho vaig agrair moltíssim, però és mentida, però és una cosa que si no poses atenció, a sort de preparar-ho, però després te'n dones compte de la important que és no dir, ai, mira, ara duc 3 quilòmetres, m'he d'aturar, passau-me l'aigua, passau-me un gel o passau-me un plàtano, tal, ells ja m'ho tenien tot superpreparat i m'animaven.
16: I què ha estat el més complicat?
19: Diu que el mareig quan va entrar l'embat de la mà, el sol quan picava, l'olor de la benzina i també li molestaven les arrossadures del neoprè.
16: Però la satisfacció final va compensar, no?
20: Sí, clar, el van rebre amb una Navoltora, unes roques de la costa de Sarràpita, on ell nedava de petit entre aplaudiments.
16: I ha dit ara que en vol fer un altre.
19: Pareix que sí, però de moment s'ho guarda per ell. No ens ha volgut avançar res. Que la bebena es una mentirosa,
16: malvada y peligrosa, yo no la puedo controlar. Mami, ara parlant de Michelius, no, amb aquesta cançó?
20: Sí, evidentment. Te pots imaginar com està el mallorquinisme, Paula, molt indignats.
19: La gent ha publicat tot tipus de comentaris, traïdor, enemic, desagraït. Bé, no els reproduirem tots, no sé cosa ens tanquin.
16: No és necessari, entenc que clar, havia renovat fa només poques setmanes, per dos anys, i a més va ser ell mateix que va dir que volia quedar, parlava de compromís, i això no ha estat així.
19: No, i també hi ha crítiques de la direcció del club.
20: Sí, evidentment demanen responsabilitats, però el club manté un silenci institucional. De fet, no ha publicat res a X ni a Instagram des del passat 6 de juny i té comptes de xarxes bastant actius. Es nota que alguna cosa està passant ahí dins.
16: Bé, esperem que se resolgui aviat. I per acabar, toca parlar de menjar, no? Quan ara tots tenim gana.
20: Igual m'odieu per parlant de menjar. Coneixes el xef Daniel Valls?
16: No.
20: Es un chef que fa croquetes per cada comunitat y n'ha fet una per a Balears.
3: Empezaría desmigando y tostando una buena sobrasada mallorquina. Pocharía una cebolla blanca de Mallorca en su grasita y después devolvería la sobrasada al caz. Añadiría miel de Ibiza y flambearía con hierbas y vicencas. Haría la bechamel tostando la harina y para darle un extra de cremosidad, rallaría un poco de queso de Mahón. Tras dejar la masa reposar unas horas en la nevera, bolearía las croquetas y las rebozaría con quelitas.
19: Però és que això no és tot. Quan les té fregides encara hi posa una cosa de més.
3: Una vez fritas, haría un tartar de bogavante que serviría por encima de cada croqueta. Flambearía y serviría sobre una cama de patatas paja. Y listo.
20: ¿Cuántas croquetes, Paula, com aquestes te menjaries tu ara mateix?
16: Ja tinc bastanta gana, però te faré una altra pregunta. Com pot ser que parlis de croquetes i no n'hagis duit?
20: Mai he fet, però la pròxima, si faig, t'enduré segur.
19: A jo també, espera, no?
16: A tu també, Aina.
19: Bueno, no sé, eh? Tot tres.
16: I deu
14: deixem aquí aquest punt de fuga. Les notícies de les Illes tornen a partir de les 2:10.

0: humà com a l'àmbit mediambiental en els recents contextos de sequera. Juan Calvo, secretari de l'Aliança per l'Aigua.
1: Aquesta llei i les altres dues que van en el mateix camí s'han fet en els moments pitjors de sequera que recordem a les Illes Balears. O sigui, hem tingut molt poca aigua i a més amb un recorregut d'uns aqüífers que cada vegada estan més esgotats, més salinitzats, més contaminats. El nostre recurs principal, que és l'aigua de subsol, tenim menys. Tenim un consumidor molt gran, que és les urbanitzacions i les ciutats, tenim molt poca aigua i amb aquestes noves lleis el que farà és que estarem pitjor encara.
2: I al voltant de 150 efectius d'emergències han participat avui de matí en el simulacre d'un incendi de grans dimensions entre Sarracó i Sant Elm. L'objectiu, segons explica el govern, és posar en pràctica la implantació del pla Infoval i també la del pla d'actuació local d'incendis forestals d'Andratx, aprovat per emergències el passat mes d'octubre.
3: Durant el simulacre s'han practicat diferents accions, com ara el rescat d'excursionistes, el tall de xarxes d'alta tensió, la gestió de la població afectada i l'extinció de mitjans aeris, entre d'altres. La recreació ha simulat un incendi amb índex de gravetat potencial 2, el més elevat i que suposa un perill imminent per a les persones. Amb tot, el director general d'Emergències, Pablo Garriz, demana precaució i prevenció als ciutadans per evitar que es produeixin situacions de risc.
4: Somos conscientes de la situación de riesgo que tenemos en Baleares, que es la misma que tenemos en todo el arco mediterráneo, porque es similar, y por tanto a nosotros lo que nos queda es, además de la prevención y de pedir precaución a la población, que aquí hay un factor importantísimo que ayuda de manera determinante en estas situaciones y en la gestión del riesgo, aparte de estos dos elementos, lo que nos queda es estar preparados para cuando hay que responder.
2: I els pescadors de les Illes Balears reclamen que la Unió Europea reconegui el fet insular en totes les normes europees de gestió pesquera i especialment en el desenvolupament de la política pesquera comuna. Ha estat en la primera jornada de la reunió del Consell Consultiu del Mediterrani, que es fa avui i demà a Palma. És el principal òrgan assessor de la Comissió Europea en matèria de pesca per la Mediterrània.
5: Aquest òrgan es reuneix cada 3 mesos per fer les recomanacions a la Unió Europea en matèria pesquera. El sector assegura que any rere any viuen amb molta incertesa els canvis en les quotes, dies de descans i restriccions que s'imposen des de Brussel·les. Les dificultats per planificar com seran les campanyes dificulten la incorporació de nous pescadors i també la supervivència del sector a les Balears i reclamen un reconeixement de l'especificat i de la especificitat illenca. Domingo Bonín és el president de les cofreries de pescadors.
6: No és fàcil perquè és David contra Goliat i David són nosaltres. No podem competir ni volem competir en quantitat. No matar peix per matar peix, perquè el nostre mercat emmet el 15%, no emmet més. I la nostra flota agafa les seves captures van en relació amb aquest 15%. Sense volar tenim un equilibri perfecte entre el recurs i la pesca.
5: Una postura que compta amb el recolzament del govern, que reclama que el tracte sigui diferenciat perquè la realitat de les barques de bou és molt diferent a la d'arrossegament d'altres regions.
7: Que les barques són diferents, que és pesca costera, que són pescadors familiars, que són petites estructures, que els nostres barcos de bou no són els grans arrastreros que hi ha altres llocs del planeta. Això és el que s'ha d'aplicar, perquè, a més, darrere aquesta sostenibilitat econòmica també n'hi ha una de social, que forma part de la història, de la cultura de les nostres illes.
2: Obrim ara la crònica de successos.
8: De l'edifici Trianon 2 de Magaluf hauran d'esperar al Manco un mes per poder tornar a casa seva. Així ho ha assenyalat el president de l'Escala després que hi haurà baixa. Se'ls va permetre entrar als seus habitatges per recollir la roba. Ja són 48 el nombre de veïnats allotjats en hotels. Escoltam Shane Levy.
9: Però ja nos han dicho que entre inspecciones técnicas de la estructura, revisar la electricidad y el agua, el equipo de limpieza que en teoría nos lo mandan de Murcia especializado en estos temas, han dicho que de aquí a un mes mínimo vamos a tener que esperar para poder acceder tranquilamente al edificio.
2: A Formentera, la Guàrdia Civil ha interceptat una pastera amb 31 persones a bord a la línia de costa de la zona del Pilar de la Mola. Tots els tripulants eren d'origen magrebí.
8: I també vos contam que un home ha mort en un accident de trànsit a Mallorca. El vehicle en què viatjava ha col·lidit amb un altre a l'alçada de Mer cap a Palma. El conductor de l'altre vehicle ha resultat ferit greu i ha estat traslladat a l'Hospital de Son Llàtzer després de ser escarcerat pels bombers. L'accident s'ha produït minuts abans de les 6 del matí.
2: El Parc de la Mar acollirà com més habitual els darrers anys la revetlla de la nit de Sant Joan a Palma dia 23 de juny. 11 colles de dimoni i 3 bèsties de foc participaran al correfoc gros i Changuito posarà la música a una de les nits més màgiques de l'any.
8: L'obra cultural balear participarà en l'encesa del Fogueró per la llengua. Hi haurà